Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Cerqueu un remei natural per tenir les ungles fortes? Idò, aquí en teniu un. Submergiu durant 10 minuts, un parell de vegades a la setmana, les ungles dins un bol de vidre amb oli d'oliva un poc calent.

coneguem les nostres dites i refranys. No hi ha metgera que se que crema. Es diu quan ja estan actuant tots els recursos i no cal esperar-ne més.

0: quan em arribi de Sant Miquel?
1: Som en Jaume de Pollença.
0: Anem a Margar de Sol de Pollença.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Congelar tomàtigues. Sabíeu que les tomàtigues també se poden congelar? Per això, si n'heu comprades moltes, les podeu conservar de la següent manera. Rentau-les molt bé. Poseu-les a bollir dins aigua salada durant un quart d'hora. Escorre. Refresqueu-los i poseu-los dins bosses de plàstic en el congelador.

coneguem les nostres dites i refranys. Arrencada de cavall, arribada de somera. Ho diuen d'aquells que comencen una empresa amb força i prets se desanimen.

0: Som l'Antònia d'Esport del Cusí.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som en Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Humitat a la roba. Si se trata de peces de roba blanca, trateu-les amb aigua oxigenada i aigua a parts iguals. Però si és de color, és millor que les deixeu en remull amb aigua i unes gotes d'amoníac.

0: vamos a verlo.
1: Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

coneguem les nostres dites i refranys. De dir-ho a fer-ho no hi ha comparació. Significa que molts diuen que faran i faran i no fan res.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Gràcies.
1: Hola, soc la Maria de l'Alló.
2: Soc la Cati de Gaire.
1: Ana Maria de Serenal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

Coneguem els nostres dites i refranys. En tenir el cap batut, se posen la cervellera. Es diu des que volen preveure els perills quan ja hi han caigut.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

Hola Manu, hola oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

0: Candela de Calamillor. Tornadal de Llumolló.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 26 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de dematí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veig.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música...

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
2: Uf, quina calor! I avui què feim?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, amb diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al llac més.
4: Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
5: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
6: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix a Iala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapo Sa Rocheta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapo Sa Rocheta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo de Sant Pardo.
3: Hola, som la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Lady Laura. Se la dedic a tots els que escolten Ràdio Murta. Un beso molt fort per tu, Manu, un beso molt fort per tots i moltíssimes gràcies.

Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
1: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
2: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
3: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Ràdio Murta. Són l'Àngela de sa Torre. Bueno, voldria que mos posassis, perquè anoche me distes un beso d'un... que se nom Roberto Vicario. I bueno, si la trobes me la poses, i si no la trobes me poses Viure sense tu d'Antonio Font. Vale, que fa molt que ja no escolta, que és Roberto Vicario. I bueno, la dediquen a l'Inita Moroi, a la Fina i en Carna, que me acuerdo d'elles. Ana Maria Roque de Badies i Ana Maria de sa Torre, per la senyora Francisca, la Miquela de Falanich, la senyora Francisca de Menorca, la Nati de Sant Oliva, també Pantolo i la Roseta i en Jordi i la Paula d'Esguerrovés i la tia Antonita de Cala Figuera, que ja té molt d'anys, i li desig molta salut. Bueno, i a tu, Manu, moltes gràcies. I saluto tothom, molta salut sobretot. Fins una altra. Gràcies.

0: lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bonegent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971-24-66-78.
3: Bon dia, Bernou. Són la Maria de Petra. T'he cridat per vos i per anar per esperar dues cançons. Una d'en Sergio Dalmas, Bailar Pegados, i una d'en Alejandro Sanz, Corazón Partido. Jo el dedico a en Francisco de Menorca, a en meu home, a en Nati de Sant Oliva, a en Coloma, en Tomàs Navarro, en Miquel de Rafal, en Lluís Serinca, en Margalida de Campanet, en Joan i en Pep de Llum Major, en Maria Antònia de Llum Major, en Maria Magdalena de Santanyí, Magdalena de Campos, i en Eulàlia de Sant Ferriol, i el papi, i en Maria de Palma, també. I a tu, i a la teva dona, i en el nen, i a ta mare, i tota la teva família, i de Petra, de Belciana, a sa mare, en Francisco Monai i a sa seva dona, en Martí Caramella i a sa seva dona, Marga del Brollador, i en Caldes, en Apoloni i en Bernat, i en Quique, el seu camarer, i a ses nines que despatxen en Molineta, i en Mateu i en Maria, en Simó i en Maria, en Francisco Tanjona, en el seu home, i en Maria Antònia, la Magdalena de Sant Guineu i la seva germana, la Florentina de Petra i la seva filla, el teu net i el teu fill. I el meu fill, Tomeu, en Llorenç, en Xisco, en Maria Antònia, en Justa, la dona d'en Tomeu, en Xisco, i a tots els meus fills, i a tots els meus nets, a tots. En Tomeu, en Maria Magdalena, en Mateu, a tots. I nets i vinyetos, a tots. I fins una altra. I en Joan Espanterista i en Maria Gamundina. I en Miquel Cotó i la seva dona, que li portava, a Ramillant. I a tots els que criden a Ràdio Murta, s'han de fer de com se'n fes a festa. I en Lluís de Manacó, que no hi havia pensat. A tots no l'he sentit que hagi cridat ningú. No sé si això està bo, no sé això. Però recordo-los a tots. Adéu.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, amb diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos con la

0: Líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Bon dia, Manno. Som Antònia de Llucmajor. Te volia demanar si me podies posar per demà en Penalberto Cortés, Cuando un amigo se va. La dedicaria en José Somoza, que demà és el seu cumpleaños, que em pugui fer molts, en tota la seva família i de part dels seus amics, una abraçada molt forta. Molts d'anys, José. Si la me podries posar de ben les 12, me faries un favor, perquè si no, ell no la podrà sentir. Gràcies, Manno.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Atención amantes del pádel, llega el 25 torneo de pádel de Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el torneo de pádel de Diario de Mallorca.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
4: Soy Joana, de
5: Nou Levant. Soy José Luis, de Son Ferriol.
6: Soy Joana Serra, de Son Cotone.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses cadenas.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
4: ¡Es la hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó sa Roixeta. Xerrers de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó sa Roixeta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo Sant Pardo.
4: Aquest dilluns, Xarop de Manacor us convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
5: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99. 656-81-22-99. Geoval 8.
6: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
7: Aquests són els nostres consells. Llet materna. Si esteu donant espit en el vostre fill i voleu produir més llet, proveu a menjar aufaus. És un recurs que funciona. La podeu trobar tant de manera natural com en pastilles a les arboristeries.

0: Ràdio Murta. Si t'agrada, digueu en els teus amics.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más mi pobre corazón.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el

0: El teu futur. Universitat de Mallorca. El teu campus.
1: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
2: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
1: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
2: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gemma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: A Alla 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Aquest dilluns, Xarop de Manacor us convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
4: Hola, amigos de Radio Murta. Un saludo muy grande, muy fuerte para todos vosotros y para Manu Blanco. Un abrazo. Soy Mickey, el eurovisivo, el rock and rollero, el de Mickey y los Tonys.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Soc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió. Atención amantes del pádel, llega el 25 torneo de pádel de Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el torneo de pádel de Diario de Mallorca.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Sabíeu que segons les ordenances de Ramon de Sant Martí de l'any 1348, Mallorca se dividia en tres zones: muntanya, pla i marina.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Menjam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Aquests són els nostres consells. Olor de vainilla. Col·loqueu trossets de vainilla prop d'una finestra per a que entri el sol i tota la casa estarà ambientada amb aquest agradable olor.

0: Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagen, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas. Reserva ya al 971 45 25 15 y nos vemos en Bonagen.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Murta? Soy Raúl y quiero enviar un saludo a todos los oyentes que cada día están ahí en sus casas, en sus coches, escuchando la radio, la buena radio y la buena música. Os envío un beso y un abrazo enorme.

0: Què vols, Tomeu?
1: Qui m'han dit que has canviat el tractor?
0: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el Polígamo?
1: Ei!

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així, moltíssimes, moltíssimes gràcies a en Martí Serra. Ho vaig fer, ho faig i ho faré sempre. Gràcies, Martí, gràcies. Tu no saps lo content que està en Dani, en Juanma, jo, Mumareta. Mare meva, és que és la millor aigua que tenim aquí nostra. I a la piscina, que vols que te digui, està més guapa que mai. Gràcies a en Martí Serra. Una ferrada per tot el personal de Martí Serra i Transports Maraneu, especialment també en en Guillem. En el cunyat, no, el que també. A l'altre Guillem. Saps què te dic, no? Buenas tardes, soy Julio. Hoy toca Julio, en fa 83. Hem escoltat en Tino Casal amb aquella embrujada i aquella Eloís, perquè fa anys de la seva mort.
2: Un pobre pasajero que deja...
1: Però en Julio, 83, el disfrutarem avui. Aquí un especial de 3 hores, fins a les 10 del vespre.
2: Devuélveme un trocito de mi vida.
1: De les 7 a les 10. Devuélveme
2: un poquito nada.
1: Ay, es que me gusta la buena música, es que me gusta lo bueno. Pasa eso, que estoy, pues, así. De aquella manera. Estoy... No sé cómo decírtelo. Pues... mal acostumbrado.
2: Mal acostumbrado. Tu amor, mal acostumbrado, tu amor...
1: És que m'encanta en Julio, per això és el número 1 mundial. Diu, és dels bons, és dels bons. No, no, dels bons... Com si xerres de tenistes. Dius, aquesta és bo, aquesta és bo, però després hi ha un que és en Rafa Nadal, no? Una cosa així. En el futbol hi ha un Messi, o...
2: Doncs
1: pues, hi ha en Julio Iglesias i els altres. Que estiguin vius, eh? Que ara me xerrareu de que si Michael Jackson, que si Elvis Presley... No, no, no, no. Això xerra hispano, eh? Latino. Número 1 mundial és en Julio Iglesias. Gràcies. Ves-li darrere. Ves-li darrere. Diuen de Ves Catalunya. Molt bé, bones tardes aquí en servidor, Manu Blanco. Avui disfrutaré moltíssim de les 7 a les 10. En lo millor d'en Julio Iglesias, que avui fa 83 anys.
2: Mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí.
1: Ay, mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí. Uau.
2: Solo a mí.
1: Sabeu que les lletres de molt d'èxit són de... el meu estimat Manuel de la Calva, del Duo Dinàmico, el Salsia, Ramon Arcusa, entre d'altres, del Duo Dinàmico. També d'un altre gran amic meu, en Dani Daniel. Aquella de... Por el amor de una mujer, 16 años... Els escoltarem totes! Bueno, anem amb la primera crida.
3: Ràpidament, això és Ràdio Murta i som en directe. Bones tardes, hola.
4: Hola.
3: Amb qui xerrant?
4: Con Mari de Palma.
3: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
4: La de Strange Love de Pet Smoke.
3: ¿A quién se dedicamos?
4: A ti, con todos los oyentes de Radio Murta en general, al Centro de Día de Més Vida, a los de Conecta Balear, a los del Govern Balear, también a Juanjo y a Carlos, a los de la Fundación Aldaba, también a los de la ONCE, también pues a todo el que le guste, y que la disfrutemos juntos.
3: Muy bien, gracias, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Julio Iglesias, mal acostumbrado.
2: Mal acostumbrado.

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbete Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Así, así, de Llucmajor a Radio Murta. Buenas tardes, hola.
2: Buenas tardes, hola.
1: ¿Amb aquí xerram?
2: Dinxerinquio.
1: ¿Què hem d'escoltar?
2: Escolta Micromania de Manu Blanco.
1: Moltes gràcies. I a qui ho dediquem?
2: A tu. A la de dir que tu, esteu fió, ni tu Radio Murta.
1: Molt bé, i ara la posam. Gràcies per telefonar.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Manu.
1: Gràcies, gràcies.
0: I dona Carluski, la meva compi de Tanga Team, que és Ana Carla Pérez, Miss Balears 2023, serà qui coordinarà un desfil de models aquest dissabte a la gran festa que hem preparat Chapó Sa Roqueta, Hats and Horses, allà a Cipòdron Son Pardo. Així que si vols venir, ja ho saps, dissabte mos veiem, dissabte de matí, a Cipòdron de Son Pardo.
3: Cipòdromo de Son Pardo es vesteix a gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roqueta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roqueta, dia 26 de setembre, a Cipòdromo Son Pardo.

0: El DJ okay? DJ Manu.
1: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: I doncs ja me fan gol els bunyols, clar que sí. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes, hola. Ara mateix està a la vostra disposició el telèfon de Ràdio Murta. La primera persona que cridi entrarà en directe. Marques 971-43-97-85. Mentre te coment que els dijous hi ha festa grossa en el xarop de Manacor. Ei, tens pla per dijous?
3: Una nit d'estiu.
2: Xarop, té la música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
4: Aquest dijous xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En xarop de Manacor.
2: Així que ja ho sabeu, a xarop de Manacor. Anem amb una altra cridada.
5: Bones tardes. S'ha tornat a...
2: Així que demanem que, per favor, mos cridau de telèfon fixo i si és des del mòbil, que tingui bateria a cobertura. D'acord?
5: Ràdio Murta en directe, bones tardes.
6: És que ja... No, tot sol ja no és durat.
5: Amb qui xerram?
6: En Inés.
5: D'on telefona Inés?
6: De la plaça d'Escolón.
5: Molt bé. Qui hem d'escoltar?
6: Llorando por Granada, per en Francisco.
5: Llorando por Granada és de los puntos. En Francisco va fer la versió de Granada.
6: Ai, d'això.
5: D'acord? I a qui la dediquem?
6: La dediquem a en Nati, com sempre, a en Miquel Esportit, ai, de son, de Rafael, a tu, si t'agrada, a la Maria de Tallerit, i a tothom que li agradi.
5: Molt bé, i d'ara mateix la posem, d'acord?
6: Gràcies, rei.
5: Gràcies, bones tardes.
2: Ja sabeu que aquest dissabte tenim una festassa a l'Hipòdrom, i jo ja tinc el que se diu Saufit. Outfit et semuda que duré. Gràcies a la Margalí de Guiló de Gaspar Bau.
1: No te perdis les rebaixes de Gaspar Bau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bau, especialistes en talles grosses. Gaspar Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
7: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Quiero mandaros un abrazo y un beso muy fuerte a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y os deseo lo mejor. Muchísima salud y os dejo con mi música. Chao.

0: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299 656-81-2299 Geoval 8.
1: Amb en Rafa i tot el seu equip, ha acabat l'estiu de manera oficial a Ràdio Murta, donant-se benvinguda a una nova estació, que segur que tindrà molt bona música, molt bons consells, recomanacions, suggerències i molt bona companyia. Sabeu de la meva estima cap al Duo Dinàmico, cap a en Manuel de la Calva i cap a en Ramon Arcusa, amic meu. Aquesta cançó, que no va ser un gran èxit, com vos dic, per jo és preciosa, hagués estat un número 1 total si haguéssim volgut. Però com que han tingut tant de números 1, per Julio Iglesias, pels propis Duo Dinàmico. Però avui vull escoltar aquesta cançó, que no és que m'agradi, és que m'encanta. I és l'única cançó cantada per en Ramon Arcusa, Salt, del Duo Dinàmico. Bons amics. I uns artistes increïbles. Adiós verano. Adiós amor.

0: Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más mi pobre corazón.
2: I d'en Felipe de la Cruz me deia avui que, a part de que el dissabte vespre tenen una festassa amb en Roberto Coll, ja estan preparant un sopar i espectacle en directe per diumenge 11 d'octubre amb el duo Dinàmics. Dinàmics. Música, humor i baile tota la noche. Cena, bufet i espectacle per 30 euros. Això serà el diumenge 11 d'octubre. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
4: Anem aquí xerram.
3: Anna Maria de Petra.
4: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: Una cançó de Manolo Escobar. De què t'agradi de tu?
4: Vale, jo n'hi ha un grapat, però en triarem qualcuna. I a qui la dediquem?
3: A la meva home, a tu i a totes les teves famílies, i a totes les filles de la ràdio Murti, i a aquesta dona que va complir 100 anys de Petra.
4: Molt bé, i així ho farem. D'acord?
3: Molt bé, gràcies.
4: Gràcies, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I de...
2: Si posem aquella altra versió de Manuel Escobar d'una cançó que també va popularitzar en Julio Iglesias, de Caballo Viejo, per exemple. Aquí n'hi ha un grapat que podríem posar ara, però bé. Posarem aquesta, vinga. Recordeu, diumenge 11 d'octubre, cena i espectacle en directo a Can Matías i Miquel.
0: Que en Matías y Miquel Now presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971 42 73 20 42 73.

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Així és, Yespa Bau estarà a la festa Chapó sa Roqueta aquest dissabte de matí a Cipòdron Son Pardo.
1: Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
1: Hola, amb qui xerrem?
2: Anna Maria de Palma. Que... Te diré chapó per tot el que mos estàs posant, eh?
1: Moltes gràcies. Què t'agradaria escoltar?
2: Algo de Josedito.
1: Molt bé.
2: Ara que hem posat aquest famós, no posem un altre, no?
1: Me pareix fantàstic.
2: Ah, que sí, pobre. Sí. Jo m'agrada molt quan veus les teves pel·lículates, eh?
1: Clar que sí. No passen, sí. I a qui la dediquem?
2: Bueno, en anem de la Pobla, de Francisca de Menorca, en Nati de Sant Oliva, i en especialment per tu i per tota la teva família, vale?
1: Moltes gràcies.
2: Ai, que vagi bé.
1: Adéu, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Ja sabeu que me'n vaig a Egipte. Vens en jo la primera setmana de novembre i d'acord a qualsevol oficina del Com Viajes.
3: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
4: Hola, soy Joselito. Y desde aquí, desde Utiel, quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta. Un montón de abrazos. Adiós.

0: Aquest dilluns, Xarop de Manacor us convida a viure Bubble Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
1: I de Manacor, de Xarop...
2: A Ràdio Murta, anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Anna Magdalena de Can Redó. El que passa que no visc allà ara.
2: Molt bé. I on vius?
3: A Moldaix. Ara, bueno, ni se sap.
2: Ah, molt bé, bueno, ja estava així.
3: No, però no sempre de mala contestació, que se m'ha escapat així.
2: No te preocupes.
3: Vale. Volia escoltar, no, Francisco, si pot ser, per favor, s'aleluia.
2: Clar que sí. I què ho diguem?
3: O el divo. A tots vosaltres.
2: Molt bé. I d'ara mateix la posa.
3: Vosaltres i era el meu amo.
2: I d'ara mateix sonarà.
3: Vale, pues moltes gràcies, rei.
2: Gràcies.
3: I moltes recuerdos. Un besito del nene.
2: Gràcies, de part teva.
3: A sa senyora i a sa mare, vale?
2: Molt amable.
3: Vale.
2: Bones tardes. Adiós.
1: Me'n vaig a Montuïri i ara torna.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca Terra, gust amb arrels.
6: Hola, què tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.

0: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Un abrazo fuerte.
1: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
2: Molt bé, de quan falten 10 minuts pràcticament per les 7, avui que va amb l'estiu, comencem, sí, ja empezamos el otoño, fíjate, vamos a ver qué tiempo hace este otoño. Vamos a ver. I perquè aquest estiu està feixuca, no me diguis que no. Bé, com vos comentàvem, estan preparant un fantàstic programa de los Javaloyas. Sí. Crec que el farem dia 1 d'octubre. Sobre baixa. No farem cridades i farem un especial. Després, més cosetes. Que sí, que ha llegado otoño, se despide el verano. Julio Iglesias en fa 83. Avui fa anys de la mort de Tino Casal. I moltes cosetes, sempre amb bons consells, recomanacions i suggerències com aquesta que te faig jo personalment. Fins demà!
3: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.

Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

Què és millor, xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En xarop de Manacor.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

L'hipòdromo de Sant Pardo es vesteix allà. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a l'hipòdromo de Sant Pardo.

És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anem cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, amb diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En en Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
0: Ei!

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
3: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. No
6: rompas más. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza. No rompas más.
7: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
8: Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17.
9: 20, 10 de 7, dilluns tancat.
10: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
11: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
12: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagen, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas. Reserva ya al 971 45 25 15 y nos vemos en Bonagen.
13: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
14: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
15: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Jaume Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, Sant Antoni Roig Andreu.
2: Sona Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Cortines sempre blanques. Preocupa del fum del tabac, del sal i del part del temps, la tela de les cortines pot agafar un color groguenc. Perquè recuperin el seu blanc original, quan la renteu, afegiu en el darrer aclarit un paquet de llevadura.

coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

queda sa casa de sort d'esquiar, talment com vos la deixàreu, en sa font, enmig del pati, en ses taules i el terrat, sa canal que hi tira aigua.

0: 要这么那个，小门大妮个没什么理由什么。
1: Som en Miquel, de Marratxí.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta, Ràdio Murta.
3: Hoy la vi, fue casualidad.